0: Primer misteri de glòria, la resurrecció del fill de Déu.
1: La resurrecció del Hijo de Dios.
0: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.

Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. Segon misteri de glòria, l'ascensió de Jesús al cel, Pare nostre. El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui i perdoneu les nostres culpes així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.
Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Glòria. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Tercer misteri de glòria, la vinguda de l'Esperit Sant. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.

Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. Quart misteri de glòria, l'Assumpció de Santa Maria al cel. Pare nostre.

el nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Glòria. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Cinquè misteri de glòria. La coronació de Santa Maria com a reina i senyora dels cels i terra. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant.

per la Santa Església de Déu, perquè segueixi donant testimoni de l'Evangeli de Crist, donant llum i esperança fins als confins de la terra.